0: Aquest dilluns, Ciutadella desperta amb la mirada posada als festers que aquesta nit s'avançaran un dia a la nit de Sant Joan per posar la mirada ja al migdia del dia 23, quan la festa esclati definitivament a la capital de Ponent. Mentrestant, Mou es prepara per viure les festes d'inici d'estiu amb un programa d'activitats que mescla tradició, cultura popular i música per a totes les edats. En primer lloc, la Revetlla de Sant Joan, el 23 de juny, tindrà com a escenari principal el Parc del Freginal, amb una festa que començarà a les 6 amb jocs, tallers de bujots i animació infantil a càrrec de Pinyeta Pinyol. La festa continuarà amb el concert de Drac Negre i l'encesa de festers i lliurament dels premis del concurs de bujots. Dimecres 24 serà el torn de la festa de l'ermita de Sant Joan dels Vergers. La celebració en honor a Sant Pere s'estendrà entre els dies 27 i 28 de juny. El Port de Mou serà el gran epicentre festiu, acollint el passacarrers dels gegants infantils i el cavall, glossat amb soca de mots, travessada nedant, el tradicional joc d'escapallet i el sopar de peix frit. La jornada conclourà amb un concert de cançó menorquina a càrrec del trio de Eva Pons. A més, el port acollirà també dues jornades de navegació amb vela llatina. Com a colofó de les festes d'estiu, dissabte 18 de juliol se celebrarà la festivitat de la Mare de Déu del Carme. L'acte central serà la tradicional processó de barques del Port de Mou a partir de les 8 del vespre. A més, la música serà un component clau de la jornada amb dos concerts programats que aniran a càrrec de la banda de música de Mou i de Joana Pons i ses guitarres. Paral·lelament, hi haurà activitats pel públic infantil. La temporada del sector de la restauració ha començat bastant bé a la campanya turística. Així ho indica el president de l'associació de CAEP, José Bosch, tot i que amb qualque matís. La valoració de Bosch arriba després que des de Pimes valorés el mes de maig com a fluix per cafeteries, bars i els restaurants. El portador de CAEP entén que encara és molt prest per fer una valoració acurada. Ells esperaran fins al juliol per fer-ho. Tot i això, José Bosch creu que la campanya no ha començat gens malament.
1: Però jo crec que està, de moment, no, malament no hi va. Qualcús en matèria de escolla, potser, però jo per lo que estic a les percepcions que m'arriben, amb els contactes que tinc, i tocant poc és que ve, de moment no és un any, no és un any per tirar quats, però tampoc és un any dolent, de moment.
0: De tota manera, Bosch també ha incidit en que tan prest hi ha molts factors que poden afectar aquest sector.
1: El començament dependeix del temps, de moltes coses. Per exemple, si és un mes de maig que el temps està bo, els de platges estan contents. Si fa mal temps, de platges, fatal, i els del poble, bé, perquè tothom aquell dia treballa a poble.
0: L'Associació d'Habitatges Turístics de Menorca, Viturme, reivindica el paper econòmic del sector i demana més diàleg i manco confrontació en el debat sobre el model turístic de l'illa. L'entitat reclama un equilibri entre sostenibilitat i activitat econòmica en un moment marcat per les creixents preocupacions sobre l'accés a l'habitatge i la pressió turística, en un context on cada vegada són més les veus que relacionen l'expansió de l'oferta d'allotjament turístic amb l'encariment del mercat immobiliari i les dificultats per trobar habitatge a preus assequibles. Viturme intenta desvincular la seva activitat de l'actual crisi residencial i sosté que atribuir al turisme la responsabilitat dels problemes de l'habitatge ofereix una visió simplificada de la realitat. L'entitat defensa que l'habitatge turístic legal forma part d'una cadena econòmica que genera activitat per a nombroses empreses i autònoms de Menorca, i amb aquest argument posa l'accent en els beneficis econòmics del sector davant un debat públic cada vegada més centrat en els seus possibles efectes negatius. Sentim el seu president, Javier Pons de Marco.
2: La vivienda, la movilidad, la protección del territorio, la sostenibilidad son preocupaciones legítimas que compartimos como sociedad, pero debemos evitar caer en una visión simplista que convierta el turismo en el origen de todos los problemas. La realidad, como siempre, es mucho más compleja. La vivienda turística legal forma parte de una amplia red económica que da trabajo a centenares de pequeñas empresas y profesionales de toda esta isla: mantenimientos, limpieza, jardinería, reformas, comercio, restauración, entre muchos otros. Menorca necesita proteger aquello que la hace única, pero proteger el territorio no debe significar enfrentar sostenibilidad y economía.
0: De Marco ha evitat en profunditat en les crítiques que assenyalen el pes que ha tingut el creixement del lloguer vacacional a la reducció de l'oferta residencial disponible. En canvi, insisteix que el repte principal és trobar fórmules que permetin compatibilitzar sostenibilitat i desenvolupament econòmic.
2: El verdadero reto es encontrar un equilibrio, apostar por una ordenación y una planificación que nos permita conservar nuestro entorno, y al mismo tiempo mantener la actividad económica y las oportunidades para quienes vivimos aquí. Menorca ha sido capaz de hacerlo durante muchas décadas. De hecho, ese equilibrio es una de las razones por las que somos reserva en la biosfera. Por eso hace falta más diálogo, más datos y más acuerdos. Menos confrontación y más visión de futuro. Porque el futuro de Menorca se construye sumando, no enfrentando.
0: Finalment, també expressa la preocupació de propietaris i empresaris per l'augment de la regulació, els canvis normatius i la inseguretat jurídica, factors que, assegura, poden dificultar la inversió i la planificació empresarial. I el Consell Insular de Menorca posa fil a la grua per potenciar el jaciment de Terpocó. Ja s'ha obert el procés de licitació per un ambiciós projecte d'excavació, restauració i consolidació del sector oest d'aquest poblat talaiòtic. El contracte compta amb un pressupost que frega els 770.000 euros i les empreses interessades tenen fins al proper 6 de juliol per presentar les seves ofertes. L'objectiu principal és acabar de desenterrar i consolidar una zona propera a Vintaufa que el Museu de Menorca ja va explorar parcialment als anys 80. Allà es faran feines en dues cases prehistòriques, una muralla i un talaiot que compta amb un passadís intern. El conseller de Cultura i Patrimoni, Joan Pots, explica l'objectiu d'aquesta excavació.
3: Aprofundir amb el coneixement dels talaiots, per què servien, quina funció tenien, per a què els empraven els talaiòtics. I a més, també servirà per consolidar la part del poblat que està afectada per la vegetació, per frenar, per tant, l'erosió de la vegetació, i també servirà per millorar l'itinerari i incorporar aquesta zona, aquest sector oest del poblat de Terpocó, a l'itinerari de visita que farem, que ampliarem i millorarem.
0: Posem aquí punt i final aquest butlletí informatiu. Nosaltres tornarem amb més notícies. Serà el butlletí autonòmic de les 7:50 i el de caire local de les 8:20. Fins llavors, que tinguin tots vostès un molt bon dia.
4: Són les 7:30 de la mañana, les 6:30 en Canàries.
5: Hoy por hoy, con José Luis Sastre.
6: ¡Tiro y fuera de juego! ¡La bola para Oyarzabal! ¡Oyarzabal! ¡La menga! ¡Gol! ¡Gol!

0: Aquest dilluns, Ciutadella desperta amb la mirada posada als festeis que aquesta nit s'avançaran un dia a la nit de Sant Joan per posar la mirada ja al migdia de dia 23, quan la festa ha esclatit definitivament a la capital de Ponent. I, mentrestant, Mo es prepara per viure també les festes d'inici d'estiu amb un programa d'activitats que mescla tradició, cultura popular i música per totes les edats. En primer lloc, la Revela de Sant Joan el 23 de juny tindrà com a escenari principal el Parc d'Esfreginal, amb una festa que començarà a les 6 de capvespre amb jocs, tallers de bujots i animació infantil a càrrec de Pinyeta Pinyol. La festa continuarà amb el concert de Drac Negre i l'encesa del fester i lliurament dels premis del concurs de bujots. Dimecres 24 serà el torn de la festa de l'ermita de Sant Joan dels Vergers. La celebració en honor a Sant Pere s'estendrà entre els dies 27 i 28 de juny. El Port de Mou serà el gran epicentre festiu acuint el passacarrer dels gegants infantils i el cavall, glossat amb soca de mots, travessa nedant, el tradicional joc d'escapellet i el sopar de peix frit. La jornada conclourà amb un concert de cançó menorquina a càrrec del trio de Vapons. A més, el port acollirà també dues jornades de navegació amb vela llatina. Com a colofó de les festes d'estiu, dissabte 18 de juliol se celebrarà la festivitat de la Mare de Déu del Carme. L'acte central serà la tradicional processó de barques pel port de Mo a partir de les 20 hores. A més, la música serà un component clau de la jornada amb dos concerts programats que aniran a càrrec de la banda de música de Mo i de Joana Pons i ses guitarres. Paral·lelament, hi haurà activitats pel públic infantil. La temporada del sector de la restauració ha començat bastant bé. Així ho indica el president de l'associació de CAEP, José Bosch, tot i que amb qualque matís. La valoració de Bosch arriba després que des de PIME es valorés el mes de maig com a fluix per cafeteries, bars i restaurants. El portaveu de CAEP entén que encara és molt pres per fer una valoració acurada. Ells esperaran fins al juliol per a fer-ho. Tot i això, José Bosch creu que la campanya no ha començat malament.
1: Però jo crec que va, jo crec que està, de moment, no, malament no hi va. Concurs en matèria de colla, potser, però jo per el que estic a les percepcions que m'arriben, amb els contactes que tinc, i tocar un poc el carrer, de moment no és un any per tirar quats, però tampoc és un any dolent, de moment.
0: De tota manera, Bosch també ha incidit en que tan pres hi ha molts factors que poden afectar aquest sector.
1: El començament dependeix del temps, de moltes coses. Per exemple, si és un mes de maig que el temps està bo, els de platges estan contents. Si fa mal temps, de platges, fatal, i els del poble, bé, perquè tothom aquell dia treballa a poble.
0: I seguim parlant de la campanya turística que ara comença. L'Associació d'Habitatges Turístics de Menorca, Viturme, reivindica el paper econòmic del sector i demana més diàleg i manco confrontació en el debat sobre el model turístic de l'illa. L'entitat reclama un equilibri entre sostenibilitat i activitat econòmica en un moment marcat per les creixents preocupacions sobre l'accés a l'habitatge i la pressió turística, en un context on cada vegada són més les veus que relacionen l'expansió de l'oferta d'allotjament turístic amb l'encariment del mercat immobiliari i les dificultats per trobar habitatge a preus assequibles. Viturme intenta desvincular la seva activitat de l'actual crisi residencial i sosté que atribuir al turisme la responsabilitat dels problemes de l'habitatge ofereix una visió simplificada de la realitat. L'entitat defensa que l'habitatge turístic legal forma part d'una cadena econòmica que genera activitat per a nombroses empreses i autònoms de Menorca. I amb aquest argument posa l'accent en els beneficis econòmics del sector davant un debat públic cada vegada més centrat en els seus possibles efectes negatius. Sentim el president Javier Pons de Marco.
2: La vivienda, la movilidad, la protección del territorio o la sostenibilidad son preocupaciones legítimas que compartimos como sociedad, pero debemos evitar caer en una visión simplista que convierta el turismo en el origen de todos los problemas. La realidad, como siempre, es mucho más compleja. La vivienda turística legal forma parte de una amplia red económica que da trabajo a centenares de pequeñas empresas y profesionales de toda esta isla. Mantenimientos, limpieza, jardinería, reformas, comercio y restauración, entre muchos otros. Menorca necesita proteger aquello que la hace única, pero proteger el territorio no debe significar enfrentar sostenibilidad y economía.
0: De Marco evita entrar en profunditat en les crítiques que assenyalen el pes que ha tingut el creixement del lloguer vacacional a la reducció de l'oferta residencial disponible. En canvi, insisteix que el repte principal és trobar fórmules que permetin compatibilitzar sostenibilitat i desenvolupament econòmic.
2: El verdadero reto es encontrar un equilibrio, apostar por una ordenación y una planificación que nos permitan conservar nuestro entorno y al mismo tiempo mantener la actividad económica y las oportunidades para quienes vivimos aquí. Menorca ha sido capaz de hacerlo durante muchas décadas. De hecho, ese equilibrio es una de las razones por las que somos reserva en la biosfera. Por eso hace falta más diálogo, más datos y más acuerdos, menos confrontación y más visión de futuro, porque el futuro de Menorca se construye sumando, no enfrentando.
0: I el Consell Insular de Menorca posa fil a l'agua per potenciar el jaciment de Terapucó. Ja s'ha obert el procés de licitació per un ambiciós projecte d'excavació, restauració i consolidació del sector oest d'aquest poblat talaiòtic. El contracte compta amb un pressupost que frega els 770.000 euros i les empreses interessades tenen fins al proper 6 de juliol per presentar les seves ofertes. L'objectiu principal és acabar de assentar, reconsolidar una zona propera a Vintaufa que el Museu de Menorca ja va explorar parcialment als anys 80. Allà es faran feines en dues cases prehistòriques, una muralla i un talaiot que compta amb un passadís intern. El conseller de Cultura i Patrimoni, Joan Pons, explica l'objectiu d'aquesta excavació.
3: Aprofundir amb el coneixement dels talaiots, per què servien, quina funció tenien, per a què els empraven els talaiòtics. I a més, també servirà per consolidar la part del poblat que està afectada per la vegetació, per frenar, per tant, l'erosió de la vegetació, i també servirà per millorar l'itinerari i incorporar aquesta zona, aquest sector oest del poblat de Trapucó, a l'itinerari de visita que farem, que ampliarem i millorarem.
0: Posem aquí punt i final aquest butlletí informatiu. Nosaltres tornarem. Serà amb els butlletins horaris i també el magazín Hoy por Hoy Menorca, que aquesta setmana presentarà el nostre company Edu Fendan. Fins llavors, que tinguin molt bon dia.
4: En la cadena SER, Hoy por Hoy, con José Luis Sastre.
5: Son las 8:30 de la mañana, las 7:30 en Canarias. Félix Bolaños, ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, buenos días.
6: ¿Qué tal? Buenos días.
5: En media hora está prevista la reunión de la permanente del Poder Ejecutivo, del Poder Judicial, que tiene sobre la mesa la posibilidad de sancionar al juez Juan Carlos Peinado por la resolución que conocimos el sábado, en la que apunta que los agentes que forman parte de la escolta de la mujer del presidente del gobierno podrían participar en ella de una escapada, de una fuga. ¿Usted cree que el Poder Judicial debería sancionar por esta resolución al juez Peinado?
7: Yo creo que el Poder Judicial, el Consejo General del Poder Judicial, tiene dos misiones fundamentales. La primera es velar por el correcto funcionamiento de la justicia. La segunda es garantizar el buen nombre, la imagen.

0: Hoy por hoy y sus mejores momentos, siempre en la aplicación de la SER.
1: Hoy por hoy Menorca, Edu Zendán.
2: Dotze i 20 minuts del migdia, què tal, com esteu? Benvinguts una vegada més a l'Oi por Oi Menorca. Benvinguts al primer Oi por Oi Menorca de l'estiu. Un estiu que començava ahir diumenge, dia 21, dia d'esbè, a les 10 i 24 minuts del matí. Segur que a molts de vosaltres us va enxampar aquest estiu com toca, no?, a Ciutadella, celebrant aquestes festes de Sant Joan. Unes festes que marquen, com dèiem, aquest inici d'aquesta temporada estival, uns dies que combinen tradició, emoció, sentiment col·lectiu, uns dies que any rere any reuneixen a milers de persones als carrers de Ciutadella per viure aquesta festa autèntica, un Sant Joan que és patrimoni emocional de tots els ciutadellencs, també de molts menorquins, i és un dels grans atractius culturals i patrimonials de la nostra illa. Una festa de participació popular, de moltíssima participació popular, una festa molt arrelada, uns rituals que es transmeten de generació en generació, però com dèiem, també una festa que implica certs perills, tant la pròpia festa en si, per el perill que implica sempre, no?, els cavalls, com també per tot el que l'envolta. Avui matí o ahir que vespre, segur que molts de vosaltres heu pogut veure un vídeo que s'ha fet viral recentment d'una baralla important en el Pla de Sant Joan, en aquesta zona d'oci. Res, des d'aquí una crida a tota aquesta responsabilitat que també és necessària per tenir unes festes en pau, aquesta convivència, no?, entre residents, entre visitants, que a partir d'avui mateix i demà sobretot ja arribaran en massa a la nostra illa, no? Res, simplement fer aquesta petita reflexió per començar el nostre programa d'avui, un programa que, com dèiem, ençà d'aquest període estival, en Lluís Soler, que és habitual veu de l'Oi por Oi Menorca, té uns dies de vacances. Durant aquesta setmana seré jo, Edu Zendán, qui us acompanyarà en aquestes hora i 40 minuts de ràdio per fer-vos passar una miqueta més lleugerament aquesta calor que ens acompanya aquests dies, fins a 34 graus crec que és la previsió d'avui. Si de cas anem a escoltar-ho i anem a escoltar a Noemí García, que ens expliqui quina és aquesta previsió per avui. Noemí, bona tarda.
3: Bona tarda. Avui dilluns a la illa de Menorca comencem la setmana amb calor i altes temperatures. Avui s'esperen màximes que podran arribar a superar els 36 graus. Els termòmetres marcaran 34 graus a Maó i 36 a Ciutadella. Avui predomina el temps estable i càlid amb sol i cel clar o poc ennuvolat. Bufa vent fluix de llevant amb més intensitat a la costa. Demà dimarts baixaran lleugerament les temperatures, però continuaran altes. Màximes de 33 graus a Maó i 35 a Ciutadella. La mínima serà de 22 graus a la capital. Es mantindrà el temps estable i també serà un dia de sol amb cel clar o poc ennuvolat. És una informació d'EMET.
4: Landino te ha ofrecido la predicción del tiempo para el día de hoy.
5: Hay baños y baños. Los de Roca combinan diseño, innovación y sostenibilidad, adaptándose a tus necesidades. Roca, el baño.
4: Ven a verlos en Landino. Asesoramiento personalizado para particulares y profesionales. Landino, en calle Industrials, esquina con Manobras del polígono de Ciutadella y en Cap de Caballería de Mahó.
2: Anem a repassar una miqueta les efemèrides del 22 de juny al llarg de la història per contextualitzar una miqueta més aquest dia d'avui. Un dia com avui, precisament, el 81, l'any 1981, el Congrés espanyol aprovava la llei del divorci. També era un 22 de juny del 86, en aquest cas, quan el PSOE aconseguia per segona vegada consecutiva majoria absoluta després de les eleccions legislatives. Aquell mateix dia, el Mundial de Futbol de Mèxic tenia lloc un dels fets recordats per tothom i un fet que va passar a la història. Era el dia en què Maradona feia aquell gol amb la mà contra la selecció britànica, la mano de Dios. Es produïa també un dia com avui, també era el dia en què Maradona després faria aquell gol mític, no? Aquest gol que se coneix avui com gol maradonià, que és aquell gol que va començar a córrer des de mig del camp. També un dia com avui, el 1993, la cantant cubana Gloria Estefan llançava el seu disc Mi Tierra, i el 2013 els Estats Units acusava Edward Snowden d'espionatge i demanava el seu arrest. Estava vivint en aquell moment a Hong Kong, Snowden. A l'any 2021 el govern concedia l'indult als 9 condemnats pel judici del procés de Catalunya, i l'any 2023 es declaraven morts els 5 passatgers del submergible Titan que explorava les restes del Titanic. Són coses que han passat un 22 de juny com el d'avui, un dia en què, per cert, si trobàveu pel carrer Anna Meryl Streep, la podeu felicitar, fa anys avui, per cert, dia 22 de juny, que és, per cert, també el Dia Internacional dels Boscos Tropicals. En tot cas, benvinguts al programa d'avui. Nosaltres avui, ja que fa calor i ja que volem també fer una aposta per la música menorquina, començarem el nostre programa amb una cançó del grup Berlat, que es diu precisament així, Xafogó.

La terrassa de ca nostra, un diumenge de matí, fa ratjoles a la brasa. M'enlluerna des de dalt, un i tancat s'altre petit,

0: Es diu abans, ja ho diu aquesta cançó, Xafogó, aquesta cançó de Bernat, nosaltres hem d'avançar cap a l'inici del nostre programa, però hem volgut començar precisament amb aquesta cançó que trobàvem que s'adequava bastant en el dia que fa avui, aquest Xafogó, aquest segon senzill del segon disc de Bernat, un disc de l'any 2022 amb el que hem volgut començar el nostre programa d'avui.
1: Hoy por hoy, la informació com mai l'havies escoltada.
2: El rincón más icónico del Mediterráneo, Cova d'en Xoroi. Abierto cada día a partir de las 14:30. Déjate envolver por la magia de nuestras vistas y la mejor música en vivo tras la puesta de sol, donde el horizonte y el diseño se funden con el mar. Reserva tu momento en covadenxoroi.com.
3: Dale a tu descanso la importancia que se merece. En Neima encontrarás calidad, comodidad y hasta un 60% de descuento en una gran variedad de productos. Ven, prueba y encuentra lo que realmente necesitas. Financiación sin intereses y transporte y montaje gratuito. Neima, en el polígono de Alayor, porque tu hogar es el mejor lugar del mundo.
4: Hace 40 años, para hablar de la Honda SH, bastaba una palabra.
5: Scoopy.
4: Hoy usamos muchas más.
5: Motor ESP Plus, Full LED, pantalla TFT, Road Sync, Smart Key, Baúl Top Box.
4: Nueva Honda SH 125, el espíritu de siempre, equipada como nunca.
6: Ven a probarla en Motos Jerónimo de Mahó y Ciutadella. Y este mes, llévate el seguro gratis con toda la gama Honda. Promoción sujeta a condiciones.
1: A l'hoy por hoy, cerquem els protagonistes.
0: Anem ara en directe en Esport de Ciutadella, perquè tot just fa uns minuts s'ha presentat de forma oficial aquesta instal·lació d'aquestes càmeres en esport que permetran que donaran aquesta primera passa cap a una futura limitació de vehicles a Menorca. Tenim en directe el nostre Iproi i agraïm molt que ens atengui el president del Consell Insular de Menorca, Adolfo Villafranca. Molt bon dia.
7: Hola, molt bon dia.
0: Com dic, tot just fa uns minuts que s'ha fet aquesta presentació, aquest acte, no, del que serà aquesta instal·lació d'aquestes càmeres, que seran aquesta primera passa, no, per poder ja posar límit a poca centrada de vehicles massiva que pateix Menorca, no?
7: Sí, sí, som precisament ara en els ports de Ciutadella, hem arribat a un acord amb Ports IB per a aquesta instal·lació de càmeres, que són càmeres que controlen l'accés, tant les entrades com les sortides de vehicles, i per tant ens permet tramitar tot un sistema de conteig i després d'inici d'expedient en el cas de que no siguin cotxes no autoritzats, i que permetrà evidentment el control d'accés dels vehicles que entren i surten de Menorca.
0: Això serviria, entenc, per poder també fer un mapa de quina és la quantitat de vehicles que arriben a entrar per via marítima, perquè no sé si hi ha realment una quantitat ja concreta que es coneix aquesta quantitat quina és, no? O si això precisament el que servirà serà precisament per posar aquesta xifra.
7: Nosaltres vam fer un estudi de capacitat de càrrega de vehicles, però els estudis no deixen de ser estimacions dels vehicles que entren a Menorca i que circulen per les carreteres de Menorca, no? I per tant, les càmeres sí que serà el mecanisme que ens permetrà tenir dades objectives, dades reals de les entrades i les sortides, i això es suma en els acords que han arribat en pràcticament totes les navieres que operen en Menorca, un acord que ens permet l'intercanvi d'informació, i no només tindrem informació per part de les càmeres, del control de les càmeres, sinó també tindrem informació que ens traslladen les navieres, i per tant podem contrastar aquesta informació d'una banda i l'altra per tenir dades concretes, objectives, que ens permetran l'aplicació de la limitació de vehicles de Menorca.
0: Uh-huh. Aquesta setmana passada es signava aquest acord amb les navilieres, que pel que vam poder sentir, en lloc de veure un poc com les dolentes de pel·lícula, actuaven al contrari, deien que elles precisament volen ser part, no, de tot aquest procés també.
7: Així és a dir, ells saben que una de les línies de feina del Consell Insular és la limitació de vehicles a Menorca, i per tant, les empreses navieres el que han fet és col·laborar amb aquesta aplicació de la limitació, no? I els van demanar que la informació, les dades estadístiques, era una part important per aplicar que la limitació sigui en base a dades realistes i no en base a estimacions, i per tant, des del minut 1 han col·laborat, han tingut acords en totes les navieres, les principals navieres, només excepte una, que evidentment que no, no,

0: si la negociació també ha estat igual de fluida que en Ports de les Illes.
1: Ha costat un poc més. Ports i bé és l'esport que depèn del govern balear, de la comunitat autònoma de Balears, i per tant, a lo millor la tramitació està més fàcil. Autoritat portuària, que gestiona l'esport de Moa, depèn de l'estat, i està costant un poc més. Van fer la petició a la vegada, la van cursar en el mateix dia, tant una entitat com l'altra, i autoritat portuària està costant un poc més. Aquí estan fent feina i esperam ara que a curt termini pugui contestar i pugui autoritzar aquesta instal·lació de càmeres. És una instal·lació totalment autònoma en esport, que no demanant res. De fet, ja està plaques solars, vull dir que és autònoma des del punt de vista de dades, des del punt de vista d'energia, i no interfereix en cap tipus d'activitat d'esport, i els hi han recalcat l'importància de tenir el control dels dos ports principals. No? Encara que es porta a Ciutadella, actualment és qui a nivell de flux de mercaderies i vehicles és el principal, l'esport de Mo també és molt important i necessitant també tenir les càmeres instal·lades en l'esport de Mo, sense dubte.
0: Uh-huh. Entenc que aquestes passes seran després seguides per altres. Es xerrava que seria precisament el mes d'octubre quan es podria, mitjançant d'acord de ple, fer efectiva aquesta normativa, entenc que transitòria de moment, no, per poder aplicar aquesta limitació d'entrada de vehicles, perquè també el que es va comptar precisament en el darrer ple era que amb la llei de Menorca Reserva i Biosfera, tal com està redactada, no es pot aplicar aquesta limitació, sinó que s'ha de fer una modificació d'aquesta llei.
1: Així és. És a dir, la llei té diferents carències tècniques d'inconcrecions que hi ha que solventar, que ens impedeixen aplicar aquesta limitació de manera efectiva. També hi havia l'apartat sancionador, que és la part important per sancionar incompliments de la llei, era bastant deficient, i per tant tindrem que proposar, i això ho farem de manera bastant breu, estem fent feina per poder-ho tenir aclarit, la modificació de la llei de reserva de biosfera per poder aplicar aquesta limitació transitòria. No? Uh-huh. I després, evidentment, en el mes d'octubre el que farem ja és fer un acord de pla on definirem el mecanisme transitori i el nombre màxim de vehicles que podran accedir a Silla, i per tant ja hauran fet pràcticament totes les passes. En tenim altres, també tenim convenis amb els ajuntaments per intercanvi d'informació també sobre els vehicles que estan empadronats a cada un dels municipis. Uh-huh. També hem demanat a la Direcció General de Tràfic també poder disposar d'aquesta informació dels vehicles que hi ha a Menorca. Això encara no ho tenim tancat i estem fent feina amb les diferents administracions, però també seran unes passes més. És complexa l'aplicació de la limitació de vehicles, però fem passes decidides perquè sigui una realitat lo antes possible, i de fet les càmeres, com he dit, ja estan funcionant i ja estan, per exemple, controlant els vehicles que entren i surten. I com a anècdota, uh-huh, dia 20 que es van instal·lar i van fer la primera prova, en el port de Ciutadella van sortir 550 vehicles i van entrar 250, que és una dada curiosa, no? Per tant, a vegades tindrem algunes sorpreses de la informació que captin les càmeres, i sense dubte serà un mecanisme que ens ajudarà a prendre la mesura i la limitació en ser millor de les garanties.
0: Uh-huh. Està clar que tenir aquestes dades servirà, sens dubte, per tenir aquest mapa de tot aquest trànsit de Menorca en aquests mesos més forts de la temporada. Nosaltres agraïm moltíssim avui als presidents del Consell Insular de Menorca, Adolfo Vilafranca, que ha dit la nostra telefonada des d'Esport mateix de Ciutadella, on s'ha presentat fa uns minuts aquesta instal·lació de càmeres. Senyor Vilafranca, moltíssimes gràcies.
1: Gràcies a vosaltres, sempre és un gust xerrar. A disposició.
2: Si vols saber què passa, oi per oi.
3: Aquest estiu recupera el plaer de viure a l'aire lliure. Amb Treusol, el disseny i el confort arriben al teu jardí. A Treusol som especialistes en protecció solar, tendals, pèrgoles i tancaments a mida, amb la garantia del líder a l'illa. Qualitat, disseny i resistència. Vine a veure'ns al carrer de Gà Febrer de Ciutadella. Treusol, creem el teu espai ideal.
4: En We Build Menorca no solo vendemos casas, te ayudamos a encontrar tu hogar ideal. Asesoramiento personalizado, propiedades únicas, reformas, mediaciones y mantenimiento. Confía en profesionales que entienden tus necesidades. We Build Menorca, tu inmobiliaria de confianza en la isla. Descúbrenos en redes o en webuildmenorca.com. We Build Menorca. Vendemos y construimos hogares.
5: Ahora lo importante es que tú eliges. Recuerda que tienes disponible la libre elección de lengua entre catalán y castellano en la primera enseñanza. Elige el idioma del 22 al 26 de junio durante el proceso de matriculación de cuarto de educación infantil. Presencialmente en tu escuela.

0: o también en línea. Más información en caip.es, Govern de les Illes Balears.
1: Hoy por hoy, Menorca, la crònica de l'actualitat.
2: Hoy por hoy, Cadena Ser.
3: Les 12:39 minuts, moment ara per la informació aquí al nostre Hoy por hoy, Menorca, com sempre en Jordi Rivera, molt bon dia.
4: Hola, bon dia.
3: I ho estàvem escoltant fa un moment, ja funciona el nou sistema de càmeres intel·ligents al port comercial de Ciutadella per enregistrar de manera automàtica tots els vehicles que entren i surten per via marítima.
4: El president del Consell Adolfo Vilafranca i el conseller de Mobilitat, Juan Manuel Delgado, han presentat el dispositiu aquest dilluns. Es tracta de dues càmeres de reconeixement de matrícules que funcionen les 24 hores del dia de forma totalment autònoma gràcies a plaques solars. El sistema no només llegeix la matrícula, sinó que identifica el tipus de vehicle, la marca i el color en temps real. El dispositiu ha de permetre controlar els vehicles que entren i surten de l'illa. La meta és que, quan a l'octubre s'aprovi la normativa, s'estableixi un límit de parc mòbil a Menorca, a mesura que afectarà als visitants i a les empreses de cotxes de lloguer, però no als residents. Vilafranca diu que així ja es comença a regular l'entrada de vehicles, tot i que encara manca, perquè el sistema estigui plenament operatiu.
5: Les càmeres funcionen ara, és a dir, ja funcionaran, no? Evidentment, fins que no hi hagi la corda pla que defineix aquí, els procediments sancionadors no començaran, però començam a apuntar, començam a vigilar i a controlar tots els vehicles que entren i que surten, i per tant el Consell Insular ja té en marxa, de fet, com us van dir, tenim un equip dedicat a la limitació de vehicles, un equip de tècnics del Consell Insular, i ja començaran a supervisar totes les dades que es comencen a moure.
4: El sistema ja s'ha aprovat amb èxit en una jornada pilot dissabte passat, 20 de juny. Les càmeres van registrar prop de 800 moviments de vehicles en un sol dia. Juan Manuel Delgado exposa en què consisteix aquest dispositiu.
6: El equipo pues consta de una captura, que es las dos cámaras, que una indica el sentido de entrada, otro sentido de salida, marcará matrícula, color, modelo, tipo del vehículo. Luego habrá el segundo elemento importante, es el transporte, que es el armario de control que hay al lado del poste y que tiene el módem 4G. Y finalmente el último tema es la explotación. La explotación es una aplicación web que se pone a disposición del Consell Insular y que es la que gestionará, procesará todos los datos.
4: Aquestes càmeres es complementen amb el conveni signat amb les grans navilieres per creuar dades estadístiques diàries. Des del Consell Insular han explicat que el següent pas és instal·lar aquest mateix sistema de control al port de Mopa, el qual ja està esperant l'autorització pertinent. Adolfo Vilafranca.
5: Sabeu, hi falta la instal·lació de càmeres en el port de Mó. Les càmeres en el port de Mó ja van cursar la petició a la vegada, en el port de Ciutadella i en el port de Mó, que són dues entitats diferents, una depèn de Ports i Béns, l'altra depèn d'autoritat portuària. Encara no tenim resposta d'autoritat portuària, jo espero que la resposta, evidentment, sigui positiva per tenir el control total de totes les entrades i sortides que hi hagi a Menorca. Evidentment, això, com que teníem el conveni de col·laboració, he dit, amb les navieres, el volum de cotxes que arriben a Mó també el tindrem, no?
3: I eren per més de les 10:30 del vespre d'ahir quan de la Junta de Caixers i Somodes B arribaven al portal del caixer casat José Enric i el fabiler Sebastià Salor posava fi a la jornada del diumenge d'esB.
4: Ja som a l'estiu i ja som a Sant Joan. El caixer fadrí Sebastià Mesquida entregava momentàniament la bandera de Sant Joan conejarà al balcó del carrer Comte Cifuentes 50 de Ciutadella fins la tarda del proper 23 de juny. Fins demà enrere quedaven 89 visites, dos tocs de dol inclosos, un diumenge d'esbè que arrencava puntual com sempre després que el rellotge de la catedral marqués les 9 en punt del matí.

0: Aquest dilluns Ciutadella té ja la mirada posada als festers que aquesta nit s'avançaran un dia a la nit de Sant Joan per posar mirada ja al migdia de demà, dia 23, quan la festa esclati definitivament a la capital de Ponent, amb aquell donou permís.
1: Senyor Coller, Ciutadella, com dèiem, respira ja a Sant Joan, i per garantir que aquestes festes siguin sinònim de diversió i sobretot de seguretat, el govern balear i l'Ajuntament han coordinat un desplegament històric amb una inversió de 95.000 euros per part de l'executiu autonòmic. Enguany es reforçaran al màxim tots els serveis d'emergència, seguretat i també de sanitat.
0: El canvi més destacat es viurà al carrer amb la policia local. Es mobilitzaran 56 agents de reforç, 15 més que l'any passat. I atenció a la novetat, per primera vegada no només arribaran policies desplaçats des de Mallorca, sinó que també se'n sumaran des d'Eivissa. Entre ells hi haurà policies tutors que faran feina de prevenció en menors, controlaran el consum d'alcohol i drogues i vigilaran la retirada de vidre a zones calentes com el carrer de Santa Clara o els jocs d'esplà. El desplegament també serà massiu en l'àmbit de la protecció civil. Una cinquantena de voluntaris, 30 d'ells arribats de Mallorca amb 11 vehicles oficials, donaran suport a l'agrupació de Ciutadella. A més, l'U2 en reforçarà la seva sala d'operacions per la nit de Sant Joan. Port de les Illes Balears blindarà la seguretat de la zona portuària i es millorarà la xarxa de telecomunicacions d'emergències amb una estació transportable. I pel que fa a la sanitat, l'atenció està garantida a les 24 hores. El 061 desplaçarà 5 vehicles especials, entre ambulàncies de suport vital avançat i bàsic. A més, el Canal Salat el reforçarà amb metges i infermers addicionals des del 19 fins al 27 de juny.
1: I Mahó també es prepara per viure l'inici de les festes d'estiu amb un programa d'activitats que mescla tradició, cultura popular i música per a totes les edats.
0: En primer lloc, la Revela de Sant Joan el 23 de juny tindrà com a escenari principal el Parc d'Esfreginal, amb una festa que començarà a les 6 de capvespre amb jocs, tallers de bujots i animació infantil a càrrec de Pinyeta Pinyol. La festa continuarà amb el concepte de Drac Negre i l'encesa del fester i lliurament dels premis del concurs de bujots. Dimecres 24 serà el torn de la festa de l'Ermita de Sant Joan dels Vergers. La celebració en honor a Sant Pere s'estendrà els dies 27 i 28 de juny. El Port de Mahó serà el gran epicentre centre festiu, acuint el passacarrer dels gegants infantils i el cavall, glossat amb soca de mot i travessa nedant, el tradicional joc d'escapellet i el sopar de peix frit. La jornada conclourà amb un concert de cançó menorquina a càrrec del trio d'Eva Pons. A més, el port acollirà també dues jornades de navegació de vela llatina. Com a colofó de les festes d'estiu, dissabte 18 de juliol se celebrarà la festivitat de la Mare de Déu del Carme. L'acte central serà la tradicional processó de barques pel port de Mahó a partir de les 20 hores. A més, la música serà un component clau de la jornada, amb dos concerts programats que aniran a càrrec de la banda de música de Mahó i de Joana Pons i ses guitarres. Paral·lelament, hi haurà activitats pel públic infantil.
1: I un home de nacionalitat francesa d'entre 60 i 70 anys va morir ofegat aquest divendres a la platja de Talis després de patir un ofegament mentre es banyava. Els serveis d'emergències van intervenir ràpidament, van intentar reanimar-lo durant més de 20 minuts, però no van poder salvar-li la vida.
0: Els fets van tenir lloc cap a les 15 hores, quan a l'U2 va rebre l'avís que una persona es trobava en greus dificultats dins la mar. Des de Son Bou es va activar una moto aquàtica amb dos socorristes que es van desplaçar immediatament fins al punt indicat. Abans de l'arribada dels equips de salvament, un altre banyista havia aconseguit rescatar l'home i treure'l de saigo. Segons els testimonis presents a la zona, una forta corrent l'hauria sorprès mentre es banyava i li hauria impedit retornar a la costa pels seus propis mitjans. Quan els socorristes van arribar al lloc, la víctima ja es trobava inconscient i sense signes vitals. Després d'iniciar les primeres maniobres de reanimació, la van traslladar fins al lloc de socors de Son Bou, on els esperaven els professionals sanitaris del 061. Els equips mèdics i de salvament van continuar practicant la reanimació cardiopulmonar durant una estona, però finalment no va ser possible recuperar-lo i es va confirmar la seva mort. També hi van intervenir efectius dels cossos de seguretat.
1: Moltes gràcies, Jordi. Recordin que tenen tota l'actualitat de Menorca actualitzada al moment a la nostra web, radiomenorca.com, també a partir de les 14:15 a l'hora 14 a Menorca. Nosaltres, ara una passada per publicitat, però seguirem xerrant de Sant Joan.
2: Autos Magón els ha ofert la crònica de l'actualitat.
3: Cuando el objetivo de tu negocio es satisfacer a tus clientes, cada promesa cuenta. Por eso, en Toyota Profesional cumplimos con nuestro compromiso de ofrecer la gama de vehículos comerciales más completa. En ella encontrarás la nueva Toyota Proace City, ahora en versión eléctrica o de combustión, por la misma cuota. Toyota Profesional. Profesionales que cuidan de profesionales.
4: Te esperamos en nuestro centro oficial Toyota Autos Magón en Ciudadela y Mahón.
5: En Hipermueble te queremos hacer un regalazo. Desde este jueves y hasta el sábado te regalamos un 20% de descuento. El transporte y montaje también es gratuito. Ven a por tu 20% de regalo en Hipermueble de Arayor, Avenida de la Industria 49.
6: El mejor mueble al mejor precio
7: en Hipermueble.
8: ¿Problemas de plagas en hogares y negocios? En Vectoval aplicamos protocolos avanzados y rigor científico para garantizar espacios libres de plagas. No solo gestionamos incidencias, diseñamos estrategias de prevención técnica protegiendo su entorno y bienestar. Vectoval, especialistas en control de plagas. Ciencia al servicio de su tranquilidad. Vectoval.com.
9: Barceló Experiences. Momentos únicos para desconectar y cuidarte. Disfruta tu Day Pass en Barceló Nura. Copa de cava, acceso al spa y un almuerzo top para disfrutar sin remordimientos. Relax, sabor y buen ambiente. ¿Te apuntas? Reserva en Barceló Experiences Menorca o llamando al 971-571700.
10: Dissabte 27 de juny, Alba Estudi de Dansa i l'Orquestra del Grup Filarmònic de l'Ateneu de Maó presenten The Show Must Go On. Inspirat en la mítica banda Queen, la màgia de la dansa i la música en directe es fonen en un espectacle inoblidable al recinte Firal del Mercadal. Entrades anticipades per només 10 euros a ticketib.com, a Alba Estudi de Dansa de Maó o a la llibreria Montetoro del Mercadal.
11: Si vols saber què passa, hoy por hoy.

0: Aquest cap de setmana, com ja sabem, Ciutadella ja està de festa, ha arrencat oficialment Sant Joan, ha estat aquest cap de setmana on els cavallers, els caixers, la comitiva d'Esbé ha tingut ja protagonisme. També l'ha tingut la música, l'ha tingut, com sempre, foc i fum, també per al·ludir dels dies grossos de Sant Joan, amb tres funcions, divendres, dissabte, i ahir diumenge, amb l'aparició aquesta també sempre de la comitiva d'Esbé, que hi romp a mitja representació i entra en el Teatre d'Esborn per participar de la festa també en tots els assistents. Nosaltres avui ens volem apropar una miqueta al que ha estat aquest foc i fum i ho fem xerrant amb un dels seus protagonistes, amb en Ricardo Bosch, que, com dèiem, ha estat un dels protagonistes d'aquest foc i fum. Ricardo, molt bon dia.
1: Molt bon dia, com estàs?
0: Molt bé, Ricardo. Quin balanç fas d'aquestes tres funcions que heu fet de foc i fum?
1: Quin balanç faig? Uau! Fantàstic, il·lusionant, amor a tot el que envolta la festa. Increïble.
0: Has fet el paper de Bartomeu, un paper molt polit, no? Que és aquest paper que representa un poc que la pagesia, que representa el que és aquesta Ciutadella més tradicional, no?
1: Sí, sí. El paper del caixer fadrí, d'aquell lot que en pagaïdor que va a casa el lot que s'estima, aquest paper tradicional que dius tu. Però bueno, he dit sempre que Joan Marejam era un visionari, perquè al final aquí fa un ratll al 1800, que som en aquest temps ara, que passa el mateix, saps?
0: Aquesta dualitat entre en Rafael i en Bartomeu, no?, un poc que posa damunt la taula la modernitat en la tradició, precisament avui en dia, no?, que una festa que a vegades es desborda amb molt d'accessos que estan en fora d'aquesta essència del propi Sant Joan, i que precisament el paper de Bartomeu és el que representa, no?, aquesta essència.
1: Efectivament. El que sí que tinc que dir, que he tingut una gran directora, que és la Mari Genestà, que ho ha volgut enfocar també d'una altra perspectiva, no tant machista, saps?, que s'obre està també enfocada en aquell temps, en aquella tradició, en aquell que l'amo, que en Bartomeu, que, bueno, que sa dona que semblava que quedava més un segon terme, ara, i ella també ha volgut donar aquest punt, perquè crec que millor cap a sa dona.
0: Li ha donat un poc més de carisma o de protagonisme a Francisca, no? L'ha canviat una miqueta, no? És això?
1: Sí. Uh-huh. Em sembla perfecte.
0: Jo sé que és un paper que t'ha fet molta il·lusió fer per primera vegada, aquest paper de Bartomeu, un poc. Explica'm com va ser les primeres converses, com te'l van oferir, com va anar creant aquesta situació.
1: Bueno, el desembre, en Pere... En Pere em va telefonar, que és el president del Cercle Artístic, i em va demanar que sabia que jo me feia molt il·lusió, que na Mari i en Estany en Joan Mesquida li havien proposat el meu nom, i res, va ser per aquí, i en Joan, en aquest cas, na Mari ja n'està, me va dir, mira, tal dia farem la prova, amb tu i Andrea, i veurem abans que es pot dur a terme, perquè jo, realment, com bé saps tu, jo som baix, i el paper d'en Bartomeu és d'un baríton destacat, perquè l'àrea no mereix ni descansar. I bueno, es va fer aquesta prova i la Mari i en Joan van consensuar que sí que jo podia fer en Bartomeu de Santica, i bueno, i des del febrer han començat els assajos fins ahir.
0: Tu vols que és un paper que coneixies, perquè evidentment coneixes sobre, però has descobert coses noves en el Bartomeu, tant musical com emocionalment, en el personatge, una vegada l'has hagut d'afrontar i l'has hagut d'estudiar amb poc més deteniment?
1: Hombre, de volada de fora a volada de dins hi ha una diferència bastant grossa, perquè jo m'he sentit molt identificat amb aquest paper, m'he emocionat, m'he il·lusionat des del primer dia i he intentat transmetre en el públic en general les meves emocions i el meu amor cap a aquest personatge, que crec que és dels polits que hauré fet jo amb la poca trajectòria que puc tenir.
0: A part, com dèiem, aquesta dificultat de ser una tessitura que, per el teu tipus de veu, te queda sempre un poc en el registre més agut, no?, i que implica una dificultat afegida.
1: Sí, sí, mira, hi va haver una persona ahir, es diu Esbé, a Fusquet, diu, Ricardo, és que l'has fet 5 vegades seguides, eh? Dic, sí, ha estat una cosa sobrenatural, perquè, clar, els professionals, com bé saps tu també, fan una funció i descansen, fan una funció i descansen. I aquí no, aquí ha estat exigent i ha estat un repte.
0: Això no sé si és una vegada en sa vida i prou, o si sobra ara sa possibilitat de portar-lo a tornar a fer una altra vegada.
1: No ho sé què tenc a dir, perquè he acabat bastant esgotat, perquè d'una exigència emocional i de tensió que bastant grossa. Sí que tenc a dir que damunt l'escenari, abans de començar, estava molt tranquil, que estava més emocionat que nerviós. Yeah. Perquè, i les emocions ara són més males de controlar que els nervis. Però no sé, jo no te puc dir, no ho faré més, saps? No, crec que no ho tindria que dir ningú. Bueno, llevat de quan arribes a una edat, potser ja dius, ja no ho faig més, però bueno, jo no som d'esperar de dir, no ho faré més, saps? Perquè sort, has tancat-te portes que no hi ha per a que tancat-te.
0: Uh-huh. Ho has fet acompanyat d'en Andrea Llanes, uh-huh. Andrea Carretero, perdó, Carretero Llanes, i d'Antoni Riudavets, n'Andrea, que crec que debutava també en el paper de Francisca, sí. Antoni Riudavets, que és en Carrelet per antonomàcia, no? Com està fent feina amb ells?
1: Una meravella, perquè fas feina des d'aquesta energia, des d'aquest amor, que tothom t'apoya, tothom t'ajuda. Jo vull destacar molt també fer feina en Manro de Gener. Uh-huh. És una meravella. Una meravella per... No tan sols que és un gran actor, que ja ho sabem tots, però per la humanitat i per la persona que hi ha darrere, que és... Jo he quedat encantadíssim de treballar amb totes i cada una de les persones per això, perquè són persones amb una actitud i una humanitat i un amor que... Ja ho recordaré tota la vida.
0: Uh-huh. En Rodó, que feia el paper de Rafael, que és un poc aquest és més pillo, no? Diguéssim, és que surt molt mal parat, però que en certa manera també desperta les simpaties del públic, no?
1: Sí, bueno, perquè hi ha gent que diu enfocada, diria jo, a vegades i tot. Però bueno, és el paper, en Rafael, per jo, és un dels papers també més polits que hi ha. A foc i fuma, jo també t'ho diria.
0: T'anava a dir, crec que, si no veig errat, també has fet de Rafael, tu.
1: Sí, també he fet de Rafael, sí, sí.
0: Ara sí, fer de Carrelet ja serà...
1: No, fer de Carrelet ja no... Ja sí que no, ja sí que no.
0: Foc i fum, aquesta obra de Mestre Benajam que s'ha dut a terme aquests dies. Nosaltres avui hem volgut fer aquest tast del que ha estat Foc i fum amb en Ricardo Bosch, amb en Bartomeu d'enguany. Ricardo, res, moltíssimes gràcies i enhorabona.
1: Moltes gràcies a tu, Edu, per donar-me l'oportunitat d'entrar per telèfon.
0: Mm-hmm. Gràcies i molt bones festes.
1: Igualment.

0: La 1:07, continuem en directe a l'Hoy por Hoy Menorca, arrencant segona hora. Tenim tertúlia per obrir boca, ara per endavant, una tertúlia, sens dubte, interessant la d'avui, i que, per cert, serà la cloenda d'aquestes tertúlies per obrir boca de moment en aquesta temporada, donant per acabada aquesta temporada d'hivern, avui dilluns 22 de juny. Res, tenim molta feina per endavant, anem ja a entrar en matèria. El que fem primer de tot és fer una passada pel Museu de Menorca. I al Museu de Menorca l'activitat que us proposam és la de Drink and Draw. És una proposta que combina il·lustració, música i bon ambient. El museu us convida a dibuixar en un espai informal i relaxat, a més, amb una beguda a la mà. No és necessària experiència prèvia en el dibuix, només ganes de crear, de compartir i de deixar-se endur. Aquesta activitat és oberta a tothom, sigui quin sigui el seu nivell, i fomenta un espai de llibertat creativa dintre d'aquest marc únic, que és el del Museu de Menorca. Guiats per la il·lustradora i directora d'art Gemma Contreras, els que us apunteu en aquesta activitat explorareu la creativitat amb exercicis i reptes artístics pensats per activar la imaginació, experimentar amb tècniques diverses i, sobretot, per passar-vos-ho bé. Les inscripcions estan obertes i disponibles a la web del museu, museudemenorca.com. Aquesta activitat és per al proper dissabte 4 de juliol a les 12 del migdia. Té una durada de 2 hores i és gratuïta. Només, com dèiem, és necessari apuntar-vos. Així que ja ho sabeu. Teniu aquesta activitat per davant al Museu de Menorca.
1: Descobrint el museu, un espai per conèixer els tresors de Menorca, la història d'una illa. Cada dia té propem a les activitats, el fons material, les noves exposicions i actes que es desenvolupen al Museu de Menorca. I recorda, també pots trobar tota la informació a www.museudemenorca.com.

0: 1 i 20 minuts del migdia, continuem en directe a l'Hoy por Hoy, Menorca, sintonia que ens indica que és moment de la tertúlia per obrir boca. Els nostres savis aquí ja presents, Antonio Casero, molt bon dia.
1: Bon dia.
0: Javier Tejero, bon dia.
2: Què tal? Poco sabio, però buenos días.
0: Pepe, seguim, bon dia.
3: Bon dia, Edu.
0: Com estem? Darrera tertúlia de temporada. Avui no havíem proposat cap tema concret, ja que van dir que no proposarem cap tema concret, sinó intentar passar balanç un poc del que ha estat aquest any polític i del que sembla que serà un estiu calentet per donar pas a una nova temporada, serà 2026-2027, sens dubte crucial, amb eleccions municipals, autonòmiques, amb, no sabem si també eleccions en teoria generals, la idea, així ho ha dit el president del govern, és acabar la legislatura. No sabem si la sentència aquesta que hem conegut avui del Tribunal Suprem, d'aquesta condemna de 24 anys de presó en Ábalos, 19 anys en Colo García i 19 anys i 8 mesos a Colo García i 4 anys i mig en el Dama, farà precipitar una miqueta tot i la política no només a nivell estatal, sinó també quina afectació va tenir això a nivell autonòmic i a nivell local, no? Perquè moltes vegades la política sí que arrossega tota aquesta tendència, no? A tots els nivells, quan hi ha un dalt a baix a nivell estatal. No sé per on començar, Antonio, ¿cuál es el balance de l'any i què crees que conseqüències tindrà aquesta sentència?
1: Hombre, nada, bueno, lo de la sentencia, yo eso no soy jurista, pero bueno, me da igual, yo lo único que digo, lo digo claramente, que a mí la justicia me está provocando un total rechazo. Hay comportamiento de vergüenza, hay jueces, magistrados y fiscales que son auténticos profesionales, pero hay otros que son unos indeseables, y eso está provocando en un rechazo a nivel popular hacia la justicia, que es lo peor que nos pueda pasar en este país. Luego, con respecto a lo que estamos, bueno, ahora viene julio y agosto, hace mucha calor, hará mucha calor, y la gente pues lo tendrán que disfrutar de las playas, de las vacaciones, y que se lo pase, y que se lo pase lo mejor posible, y que se sigan enamorando, y que se besen, y algunos que se casen al final de temporada. Pero la gran movida vendrá a partir de mediano de septiembre, porque el problema escolar va a ser preocupante. Va a haber grandes movilizaciones. El problema de la vivienda va a ser horroroso. Y la gente ya están un poco harta. El problema

0: és executiu, és legislatiu i és judicial. Tenim un problema enorme en l'executiu des del moment en què el propi executiu no és capaç de treure endavant cap cosa que no sigui via decret llei, eh? I a la vegada és un executiu que està empastifat, que això a nivell nacional no s'havia vist mai, l'empastifament que té el govern espanyol amb assumptes de corrupció. Aquí s'han fet tota una sèrie de llistes de problemes, estic d'acord en que tot això són problemes, però quan el propi govern està empastifat en corrupció de dalt a baix, quan el propi president del govern, quan la seva dona, quan el seu germà, quan els ministres avui han condemnat a un ministre del govern espanyol a 25 anys, si no ho he sentit malament, per actuacions fetes des del propi govern, quan tenim tot això tenim un problema de qualitat democràtica, ho tenim claríssimament. I quan els únics que actuen són els jutges, en sa llei se semà, els jutges se poden equivocar, però el que fan és aplicar sa llei, i si no hi ha recursos. I el primer que se fa des del propi executiu és dir que se practica l'orfer, que el que se practica és que els jutges fan política i no fan justícia. Quan se diu això, aquí sí que s'està afectant a l'essència de la democràcia. Quan no se respecta el poder dels jutges, quan no se respecta que són un poder fonamental que ha de templar el que és l'estructura de la democràcia, quan els ciutadans no podem estar segurs de que si un la fa, la paga, o si no la fa, no la paga, quan no podem estar segurs d'això perquè des del propi govern s'està afavorint tota una sèrie d'actuacions per aconseguir que la justícia cada vegada pugui ser menys independent, i si no, quan acaba la justícia arriba el Tribunal Constitucional, que està absolutament polititzat. Aquí el que tenim, quan passa tot això, el que tenim és un principi molt greu de perill de que les institucions democràtiques se'n vagin en orris. El que tenim aquí, un Parlament que només serveix com a cas, caja de ressonància i res més de so, perquè no tramita lleis, perquè no discuteix les coses, perquè l'únic que se fa és tractar de... el màxim és convalidar decrets lleis, que és una perversió democràtica, la figura del decret llei, quan no sigui per raons d'extraordinària i urgent necessitat, com diu la Constitució. Quan tenim tot això, és que després diguem que aquí els problemes són els jutges. Bueno, per favor... El problema és que el que s'està fent és una política absolutament de qüestionar les institucions democràtiques, de no permetre que aquest objectiu que deia en Javier, i que estic completament conforme, que és la cultura de l'acord. Fa poc va venir en Miquel Roca a fer una conferència a l'Ateneu i tot versava en la cultura de l'acord. Precisament el que hi ha ara és la cultura del no acuerdo, d'escarregar-se les eines democràtiques que se van donar a tots els espanyols a principis de... bueno, des de l'any 75. Si mos han carregat tot això, mos han carregat realment, mos està encarregant la democràcia. Fan falta eleccions ja. Fa falta que s'obrin les finestres, que s'aixequin les estores i que tota aquesta porqueria de funcionament se'n vagi en orris, però no perquè ho digui un, no, perquè ho digui el poble espanyol.
1: Bueno, la cultura, la cultura del acuerdo se utilizó en España a conveniencia del capitalismo.
2: Ya estamos.
1: Que lo sepan, la consecuencia del capitalismo. En este país, España, y es hora que la gente tome conciencia y no digan tonterías, el estado del bienestar... Estas cosas, estos valores y esta conquista que tenemos es debido, gracias a la historia del movimiento obrero, Comisiones Obreras, UGT y todos los trabajadores. Sin ese movimiento obrero, sin esa fuerza, en este país no se hubiese hecho nada. Y no digan más tonterías ni hipocresía. La conquista.

En la música d'un altre grup menorquí, el grup Xafogó, amb aquesta cançó Vora Fornells, posem nosaltres el punt i final en aquest programa d'avui, de dilluns 22 de juny. Des d'aquí, desitjar a tota la gent de Ciutadella que passin un bon vespre de festers avui, per al·ludi ja d'aquest dissabte de Sant Joan, que farà que la festa esclati en exponent de Silla. Molta precaució, passeu-ho molt bé. Nosaltres tornem demà, com sempre, amb més Hoy Por Hoy Menorca a partir de les 12:20. Fins llavors.